0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Són Maria Victòria Klein, representant de Sabalesa aquí a la Figuera. De dia 4 i dia 16 de juliol celebrant les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots els públics i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de la Banda Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes com el sopar a la fresca que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim Andameu Penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, càrrec de na Cati Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la Movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de rialles, d'actuacions i de companyerisme i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.
2: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
3: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
2: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
4: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: La Pobla ja està calentant motors per celebrar les seves festes de Santa Margalida i Sant Jaume d'aquest any 2026. Dies carregats de moltes activitats, molt d'actes, si voleu conèixer un poquet, bueno, com ja està succeint tot aquest assumpte. Per això ens acompanya el seu batle, Biel Ferragut. Biel, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Bueno, ja heu arrencat actes a motiu d'aquestes festes de Santa Margalida i Sant Jaume, no, Biel?
1: Efectivament, i divendres, que aquest passat divendres van fer el pregó de Setmana Santa i van donar l'escutor,
0: sí,
1: que va ser un acte molt emotiu, perquè per una part van donar l'escutor a Marjal en Festa, que és una agrupació de ball que té més de 45 anys, una agrupació cultural, i llavors van donar també el pregó, sí, on va fer una família, aquesta família que té un nen que nom Oriol, i sí, teu pare és en David Campaner i en aquestes socies, van fer el pregó perquè va fer el lotet, té una enfermedad d'aquestes minoritaris,
0: sí,
1: hi ha, crec que són 1.500 tot el món, però que és una enfermedad degenerativa que se diu FOTS-G1,
0: sí,
1: i és una enfermedad, pues, perquè el ninet és jove i se vol, pues, que, claro, que, bueno, que és degenerativa i s'està cercant una teràpia, més que un medicament és una teràpia que ja se vol posar en marxa, sobretot als Estats Units, i que seria relativament ràpid,
0: sí,
1: perquè ja t'ho dic, no és un medicament que és més complicat,
0: sí,
1: per això el poble s'ha volcat amb ells, amb diferents activitats que s'han fet per recaptar doblers,
0: sí,
1: i nosaltres vam trobar, pues, també vam voler tenir un detall, tots els grups polítics, que això se va fer per unanimitat, que mos fes el pregó de festes i mos va explicar, pues, la realitat de lo que és aquesta família, el dia a dia, que és el més complicat, el dia a dia.
0: Festes, que clar, no deixa de ser això, no? Festes, però que també, a dia d'avui, també compta amb la seva part, precisament, de solidaritat, no? Com ha estat el vostre cas, no, Biel?
1: Efectivament. Les nostres festes són molt variades, hi ha de tot, des de temes culturals, hi va haver una presentació d'un llibre,
0: sí,
1: avui hi ha també una Pobles del Món, que és una edició de gent que és de Sa Pobla, però que ha triomfat fora de Sa Pobla, que també explica la seva història.
0: Sí.
1: Demà tenim el Crestall Poètic, que anem a Crestall a celebrar, pues, tot el que són les diferents artistes, una cita ja que està consolidada, també és una activitat cultural, i per tant, torna i descat, presentació de llibres,
0: sí,
1: nit de l'esport pobler, les rebel·les, com te pots imaginar,
0: sí, sí,
1: diferents concerts, tant de la banda com de la coral. Bueno, també tenim les sales solidaris, la piscina. Mirant de tenir unes festes molt variades i per tots els públics.
0: Per cert, com va anar la jornada de la festa del Cap de Bou de Talapi?
1: També el Cap de Bou també és una festa que un guany va fer 9 anys, l'any que ja farà 10 anys,
0: sí,
1: una festa que se va posar en marxa arrel de la presentació d'un llibre, perquè el Bou de Talapi era una figura de bronze que se va trobar l'any 1950, una finca, pensant que era buja,
0: sí,
1: i una vegada després d'una tasca d'investigació va resultar que era de Pobla, perquè era que havia trobat un bujarró, però era de Pobla, i en l'excusa aquesta se va fer un llibre, i d'aquest llibre ha vengut una festa, i arrel d'aquest llibre i de la festa tothom, més o menys, té una petita idea del que és el Bou de Talapi, que és una figura de bronze d'allà de fa més de 1.000 anys,
0: sí,
1: que se va trobar en aquesta possessió que tenim antiga, que es diu Talapi.
0: És un programa d'activitats, Biel, que, bueno, ompleix tot el mes de juliol i fins i tot alguns dies del mes d'agost. Dona temps per fer totes aquestes activitats, Biel?
1: Bueno, cada dia tenim un trull.
0: Sí.
1: Dic que tenim un concurs d'això de baldufes, un sí, campionat de baldufes que el farem dia 21 de juliol. I llavors, pràcticament sense descansar, tenim el Festival Internacional de Jazz, que encara no s'ha presentat, encara no sabem totes d'això, però sí que ja vos puc adelantar que crec que el dia 28 de juliol que ja comença, o sigui que realment no acaba una cosa que ja comença el Festival de Jazz.
0: Així és, així és. Biel, aprofitant que te tenim aquí, fer una convidada a la gent que mos escolta, i sobretot en els poblers i pobleres.
1: En els poblers, efectivament, pues, que participen a la festa, que són són molt tradicionals, Santa Maria de Sant Jaume, Santa Maria de la nostra patrona,
0: sí.
1: I bueno, que discutim amb la família, amb els amics, de totes les diferents activitats que feien en el nostre poble. No?
0: I sobretot seny i fer bonda, no?
1: Això també. Els que poden ser dues coses que poden fer, disfrutar amb seny, també disfrutar, i és una garantia per a tothom.
0: Doncs amb aquestes paraules ens quedem. Biel, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat i molt bones festes a Santa Margalida i Sant Jaume, tota sa pobla, d'acord?
1: Una abraçada a tots els oients.
0: Gràcies. Fins una altra.
2: Escuches Ràdio Balear.
3: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
4: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
3: Radio Balear.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 3è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema: Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 3è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: Ràdio Balears, la nostra ràdio.
2: Y a 10 minutos para llegar a las 2, ¿qué tal si abrimos nuestro apartado de efemérides?

0: Radio Balear.
1: Es Brolledó.
0: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
0: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Es Brolledó. Tienes que conocerlo.
2: Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026. Dies plens de tradició, música, cultura, rebel·les, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la Mulassa, l'Encamisada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull, del carrer a la plaça de dia i de nit. Aquest juliol, la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026. Manacor, t'hi esperam.
3: Ràdio Balear.
4: No hay tiempo para más. Llegamos a las 2. A esa hora, boletín informativo. Y también información del deporte. Regresaremos mañana miércoles a la misma hora a partir de las 11 en directo aquí en la sintonía de Radio Balear. Pero ya saben que Radio Balear les acompaña toda esta tarde de martes. Así que disfruten de lo que queda de jornada en compañía de Radio Balear. Y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo matinal. Adiós.

0: Aquest estiu Sa Pobla torna a omplir-se de vida. Arriben les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2026, amb un programa pensat per a tothom. Música en directe, cultura, tradicions, activitats infantils, esport, gastronomia i moltes hores per compartir amb la família i els amics. Des del pregó fins a la Gran Revetlla, passant pel Cap de Bou de Talapi, els concerts, els espectacles i les activitats populars. Cada dia hi trobaràs un motiu per sortir al carrer i fer poble. Viu l'estiu, viu les festes, viu Sa Pobla, Ajuntament de Sa Pobla. Bones festes de Santa Margalida i Sant Jaume.
1: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
2: Sa Nostra Radio, 44 años contigo.

0: Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu, Festes de Santa Margalida 2026, curses d'obstacles, tas de vi, jocs aquàtics i la gran nit de Vall de Bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14 no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18 prepara't per una gran nit amb la Revetlla de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis. Consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida.
1: Aquest dimarts Espanya juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
0: Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. T-bone 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971 75 10 10.

Són Maria Victòria Klein, representant de Sabalesa aquí a la Figuera. De dia 4 i dia 16 de juliol celebrant les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots, els públics, i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de la Banda Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes, com és el sopar a la fresca, que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim Andameu Penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca, i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, càrrec de na Càtia Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de riaes, d'actuacions i de companyerisme, i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.

0: Aquest dimarts, Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda-ho, vine amb bus, en la línia 10 de l'MT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde. Lo mejor de los 80.

0: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
1: Són Maria Victòria Klein, representant de Sabadellesa aquí a la Figuera. De dia 4 a dia 16 de juliol celebrant les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots, els públics, i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de la Banda Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes, com és el sopar a la fresca que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim Andameu Penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, càrrec de na Cati Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la Movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de rialles, d'actuacions i de companyerisme, i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.

0: Es brollador.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
2: Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu, Festes de Santa Margalida 2026, curses d'obstacles, tast de vi, jocs aquàtics i la gran nit de Vall de Bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14 no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18 prepara't per una gran nit amb la Rebel·la de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis. Consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida.
3: Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cada gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jaume Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la MT. Todos con la selección española. Ayuntamiento de Palma.
4: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.